0: Gràcies a la vida més sabrosa.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana.
2: La setmana 40.
1: Els 40.

0: Sant.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.
2: Sí?
3: Yo.
4: La Cami era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
5: Li vaig dir, Camila, tia,

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Aquesta és la cançó en català de la setmana.
2: La setmana 40.
1: Els 40.

0: eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Esta vuelta al cole no te pillará de improviso con el 50% en todas las agendas, calendarios y forros solo el 27 de agosto. Y llega pisando fuerte con todo el calzado de bebé y niño al 50% solo el 28 de agosto. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.
3: Barcelona, 93.9.
4: Tornada a les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
5: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
6: Tu casa. Tu hogar. Donde haces tu vida. Tú tienes un espacio. Y en Catalonia Ceramic tenemos 1000 ideas para compartir contigo. Catalonia Ceramic es líder en materiales para la construcción.
7: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
8: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
7: Mardel, dulces de leche, alfajores...
8: En tus postres o como snack a cualquier hora.
7: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
9: A Mobles la Fàbrica estem de rebaixes, papiones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles la Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
10: Si desconnectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts.
11: Els millors concursos.
10: Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.
3: 93.9.

0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
2: En Hipoyagán llegan las rebajas que jamás olvidarás. Colchón de matrimonio estelar de 135 por 190, antes 179 euros, ahora por solo 159 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
0: Si desconnectes tu perro, ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40 sempre

I jo, Petitó, bon dia a tothom. Ja són les 10 i porto la mateixa cara de dormida que des de les 7 del matí. És que és una cosa. Menys mal que estic començant amb el número 1 d'aquesta setmana, segona setmana consecutiva, tenim aquestes dues reines. Aquestes que s'han fet amiguíssimes. Ana Mena i Lola Índigo també celebrant que és la seva primera col·laboració. Ara arriba també Teddy Swims.

Literalment agafen les frases del era això de detallets. Jo m'he sentit una mica així, no? Que no necessitem massa, que necessitem poc, quan vaig marxar al Vietnam, no? Que no em podia portar la planxa del cabell, no em podia portar l'eyeliner, no? I d'aquesta manera, doncs, vaig sentir... 40, tots els èxits. La seva lletra prenia sentit, com també aquest La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo amb el seu Ella Llop.

0: Olivia Dean, que ens presenta el seu àlbum The Art of Loving, amb aquest So Easy. To Fall in Love. I a Pau, l'altre dia a Houston, Houston, tenim un problema i és que no ve pel nostre país. Jo estic tot el dia mirant el seu perfil i no hi ha manera, eh? El més a prop que la tenim és també fent un cover del tema de Love Me Not, que són aquí els 40, de Robin Leney. I tothom està dient, m'encantaria que poguessin fer una col·laboració o que poguessin reversionar la versió original.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I aquesta sí que se'm fa impossible no escoltar-la només de Danny Ocean, eh? El seu me rehuso per a tots els amores que estan connectats aquí als 40. Vinga, l'escoltem.
2: Esta canción es para ti.

0: per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
2: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Barcelona, 93.9.
5: En Muebles La Fábrica estamos de rebajas. Por fin unas de verdad. Encuentra los muebles que mejor encajan contigo. Hasta un 50% de descuento y con el transporte y montaje gratuitos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. Abierto a mediodía y parking gratis.
6: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
7: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
6: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
7: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
6: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
9: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.
10: Ei, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en Eurofitness.
4: Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

Me'n recordo quan vaig descobrir a Fate de certa manera... Oh, quin gallo! Amb el seu Luna. I és que justament em recorda moltíssim també a la seva nova era amb Aixón de què, no? També per despertar-nos i parlar del desamor que arribarà amb Juan Magán i Omar Montes. Arreglem la veu, fem una mica de... perquè és moment de cantar aquest Ayer la vi. També a les 11 prepara per cantar Dai Dai de Shakira i Burna Boy.

0: Nova hora de les 11 amb aquest Dai Dai. Let's go amb la Shakira. I que queda molt poquet pel seu Estadio Shakira de Madrid amb els seus concerts a partir del 18 de setembre. És la seva residència europea de la seva Les Mujeres Ya No Lloran World Tour, amb 12 concerts fins al 11 d'octubre. Ara també arriba per aquí una altra que està de gira i que no ho feia des del 2019.
1: Els 40. Laia Partida.
0: Des del 2019 que no feia gira l'Ariana Grande, eh? Que fort. Ara escoltant de fons ja el seu Hate, That I Made You Love Me, i està de gira amb el seu The Eternal Sunshine Tour.

Molt guai aquest ventilador de banda Neon Buos i Mon DJ, però més guai és el que estem muntant, doncs, amb Buos. Per què? Doncs perquè pots guanyar per només posar un stories del ventilador etiquetant @els40, ni més ni menys que un iPhone 17 Pro, també etiquetant a Buos Oficial. Jo ho vull veure, els vostres stories, @els40, vinga, etiqueteu. I t'ho repeteixo per si no t'ha quedat clar. Has de fer un stories de qualsevol cosa del teu estiu posant la cançó del ventilador etiquetada @els40, @buosoficial, i res, et deixo mentre està fent això i també veient la batxada.

0: escoltant que estàvem a aquest Golden de Hendrix. I no sé si sabies, si t'agrada moltíssim aquesta cançó, si t'encanten també les Hendrix, no sé si sabies que a dia d'avui Netflix va anunciar una gira mundial oficial de les K-pop Demon Hunters i amb data d'agost de 2026 encara no estan les dates oficials, però sí que hi haurà una gira.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Del que sí que tenim data és de l'àlbum d'Alex Warren, Will Child, amb aquest Fever Dream. Aquí el tens.

0: Condiciones en el departamento en elcorteingles.es.
1: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo. El Barça té a Hansi Flick.
2: I think the match is okay.
1: Nosaltres, sí que Rodríguez.
3: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
1: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el sí que Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça, Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
4: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
5: Barcelona, 93.9. Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
6: No em revisa el ventilador.
5: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buhos i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa!

0: Estava escoltant la Bizarrap Music Session, la de Daddy Yankee, el que diu Massivo i és el nostre rei del reggaeton. Però és que la reina del pop també, una d'elles, arriba per aquí per tancar aquest hora de les 11. Per 10 minuts abans de les 12 estarem escoltant també el seu Blank Space. I és que justament va ser una cançó que vas fer ahir al barre, que és que m'he apuntat.
1: Als 40. Laia Partida.
0: M'ha pogut el FOMO, però almenys estava al costat d'aquesta Taylor Swift. Vinga, cantem.

0: És que em flipen aquestes dues. M'agradaria ser amiga d'elles. D'aquestes que han aconseguit el número 1 d'aquesta setmana. Segona setmana consecutiva. La setmana passada ja ho van aconseguir. I ens estan acompanyant en aquest estiu 2026. Com també jo, en aquesta nova hora de les 12. Portem ja dues hores aixecant a tothom en aquest matí. També amb aquest Love Me Not. Anem a parlar de l'amor.
1: Els 40. Laia Partida.

aniversari que estàvem versionant el Camins amb Camins, Somnis i Promeses, amb Sopa de Cabra. Nova versió al costat de la Su i Mon DJ, el que ens han portat aquest 2026. També aquest any hem descobert aquesta gran combinació. Quevedo i Elvis Crespo.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio.
0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

Juan Magan amb Omar Montes. Amb aquest, ayer la vi. Wow. Com diria la Karol G, baby, wow. I és que se'm posa la pell de gallina. De veritat, de recordar que la versió original és Bailando por ahí i que també aquest ayer la vi, la versió d'aquest 2026, la van poder viure als 40 Primavera Pop d'aquest 2026.

0: Última hora amb tu, en aquesta hora de la una, amb aquesta Shakira. Amb això que fa Let's Go, amb el seu Dai Dai. I mira, ja hem estat des de les 10 del matí, eh? Ja ha recollit les persones que s'han aixecat a les 10, a les 11, i a les que estan dinant també ja fem la migdiada, no? Al costat d'aquesta, aquí en res, comença amb el seu Estadio Shakira a Madrid i amb un altre que també farà gira amb el seu The Ugly Tour, Teddy Swims, amb Mr. Know It All.
1: Els 40. Laia Partida.

I ja n'estàvem amb una de les finalistes d'Eufòria, la Tura, amb On aniràs? I una cançó preciosa, eh? També aquesta que diu que l'algoritme d'Instagram no està ensenyant les seves cançons. Llavors hem d'anar al seu perfil de la Tura, finalista d'Eufòria. Ara mateix també anem a escoltar aquesta bachata. Romeo Santos i Prince Royce, amb Dardos.

0: I'm kings, baby.
1: Soleao, i recordant aquest darrer missatge que ens va deixar Mike Towers, escolta.
0: Yo te lo hice hasta en la playa, justo al frente de la orilla, y yo no somos nada, pero solo entre comillas.
1: Recordant aquell gran èxit de la carrera del porto-riqueny, del boricua. Soleao també va ser el número 1 l'any passat, a l'agost, de la llista dels 40. Repetien el número 1 aquests dos junts, després d'haver-ho fet també amb la Playa de l'Inglés. I és que això també va ser el projecte, va ser la primera passa, el primer senzill del projecte Island Boy de Mike Towers l'any passat. I amb molt d'amor també continuem ara mateix amb Olivia Dean, amb So Easy, To Fall in Love.
2: Escolta ja el més nou, els 40.

0: rei del reggaeton, aquí Daddy Yankee amb la Bizarrap Music Session, i el rei de l'estudi dels 40, aquí tens Pau García, què tal?
1: Què tal? Per les tardes, eh? Tu per matí.
0: I com una reina estava jo aquest matí, però ja és moment de marxar cap a casa, perquè estem a dijous, anem a dir divendres. Jo marxava ja, eh? No tornava.
1: Aquesta setmana, bueno, aquesta setmana.
0: Estava la curta, no? I molta gent tornant a la rutina ja, dilluns també. Però nosaltres seguim aquí, per exemple, amb James Blunt, amb el seu You're Beautiful. T'agrada?
1: Moltíssim.
2: Els 40. Laia Partit.
0: Vinga, ara sí, marxo i et deixo amb el Pau. Quina hora? A veure, repassem.
1: Des de les 2 i fins a 6 de la tarda.
0: Molt bé. Vinga, adeu.

0: Que són aquesta col·laboració entre Anna Mena i Lola Índigo, aquest petitó, que és el número 1 per segona setmana consecutiva. Veurem què passa dissabte en un nou repàs de la llista més important de tot el país, del 40 en 1. Va, que així comencem una nova tarda d'èxits, en aquest cas d'aquest dijous 27 d'agost. Espero que estiguis més que bé.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: I és que no és per aquí, The Paul o també Ozuna. Però abans dono play al més nou d'Ariana Grande, això que es diu Hate That I Made You Love Me. Molt bona tarda.

És el ventilador de Banda Neon, Buo Simón DJ, amb el que pots guanyar un iPhone 17 Pro si penges una història amb la cançó i ens etiquetes a nosaltres i a Buo Oficial. I en res veiem en Dani Fernández o també la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, que, atenció, ha batut un rècord en més setmanes al número 1 de Spotify.

Però que són aquest Fever Dream d'Alex Warren, que estarà inclòs en el seu pròxim projecte, que es diu Wild Child, i que surt ni més ni menys que demà. I va cantar-se el punxo l'Aitana, l'Emilia i la Petaceta amb el seu Quieres, o també No Beginning del Joe, però abans el Justin Bieber, i això que es diu Love Yourself.

0: Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Que sé que estàs aquí, aquí cerca de mi, que tu eres mi baby.
0: Els 40, tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Barcelona, 93.9.

0: arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Ahí en la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Que bé sona la reversió d'aquest any 2026 del Bailando por ahí, la cançó original del 2012, però ara amb Omar Montes en aquest Ayer la vi. Ara Juan Magán, que amb ells tanquem aquesta hora de les dues, però no et preocupis, perquè en res obrim l'hora de les tres amb el Dai Dai de Shakira i Barnaboy, també Love Me Not de Raven Laney, o el Nexo 01 Me Acuerdo de Ti, del Neil Moliner.

que va ser aquest Dai Dai de Shakira i Barnaboy, que no faltarà a la residència europea que farà a Madrid al setembre i a l'octubre durant més de 12 dies. La que més comencem aquesta segona hora que estarem junts. Soc en Pau García, encantadíssim d'acompanyar-te fins les 6. A base del Nexo 01, Me Acuerdo de Ti, també el Ingobernable, el Zetangana, o ara Love Me Not de la Rey Villanelle. Arriba des de Chicago amb aquest to R&B i soul per enamorar-nos en aquest Love Me Not, que ja està a la posició número 21 de la llista més important de tot el país. Veurem què passa dissabte en un nou repàs del 40 a l'1 amb l'Òscar Martínez.

0: Que són aquest amulet de l'Eloi Gibert sonant aquesta tarda de dijous. I és que espero que estiguis més que bé, perquè en res ens cantem la superestrella de l'Aitana, també Opalai de la Taylor Swift, del seu darrer àlbum, que es diu The Life of a Showgirl, o la Dua Lipa i el seu Houdini. Però abans ens anem a ballar una mica de batxata amb els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, que ja sonen per aquí en aquesta tarda de dijous.
1: Els 40. Pau Garcia.
0: Van venir al juliol a fer-nos ballar a tothom amb el seu Better Late Than Never Tour i no va faltar aquest Dardos que ja sonen aquesta tarda de dijous.

Que bé són aquests Jamaican Bam Bam de Hugel, que és la pujada més forta d'aquesta setmana. Hugel, que per cert ha tret un àlbum aquest any que es diu 21 i ho està patant moltíssim. I va, que en res ens anem amb el Lux de la Rosalia i la seva Perla, o també el Payphone, que ja sona per aquí, de Maroon 5.

0: que sona la perla de la Rosalía del seu darrer àlbum, que es diu Lux, que va treure el passat mes de novembre, i és meravellós. I en res, et punxo Capaz Merenguetón d'Ale Yorgaki, que està inclòs en el seu darrer àlbum, que es diu La Ciudad, que va entrar el passat mes del 2024, ojo, al desembre. I què vols pujar als Onyems? Doncs també ho farem amb Bizarrap i Daddy Yankee, la sessió 0 de 66. Així que jo de tu no desconnectaria i estaria ben connectat aquí als 40.
1: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
2: No em revisa el ventilador.
1: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de Banda Neon, Buos i Mon DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa... Barcelona, 93.9.

0: Que bé sona la Bizarrap Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee des de la 17a posició de la llista més important de tot el país. Abans també Kabaz Merenguetón d'Ale Yergaki, que ens serveix perfectament per tancar aquesta hora de les 3, però no et preocupis perquè a partir de les 4 et punxo la Petito, Adana Mena i Lola Indigo, també Mr. Nobel, el de Teddy Swims, o què passaria de Rau Alejandro i Bad Bunny.
1: Els 40. Pau García.

0: que sembla la col·laboració entre Anna Mena i Lola Índigo en aquest Petito, per segona setmana consecutiva, com a número 1 de la llista més important de tot el país. Veurem què passa el dissabte amb l'Òscar Martínez al capdavant del 40 al 1. Va, que així comencem aquesta hora de les 4 amb I Just Might de Bruno Mars, també Tu Enemigo de Pablo López i Juanes, o Què passaria de Rauw Alejandro i Bad Bunny. Però abans, arriba Teddy Swims.
1: Els 40... Pau Garcia.
0: Et punxo això que es diu Mr. Know It All, que ja està a la posició número 10 de la llista més important de tot el país.

que són aquest inigualable del Max Navarro. Ens la va presentar a l'abril dels 40 de Primavera Pop i va ser flipant, vaig al·lucinar moltíssim. I ara arriba l'artista que ha superat en números a la Rosalía en oients de Spotify, és Quevedo, amb Elvis Crespo, i això que es diu La Graciosa.

És Olivia Dean amb el seu So Easy to Fall in Love del seu darrer àlbum, The Arts of Loving, i ho està patant amb la seva gira que la setmana passada va passar per Nova York. I va, que en Rassat Punxo, el batxatón de la L de la Lola Índigo i el Lucho Recao, també fet de Dallan Walker, però abans ha arribat Drake i això que es diu One Dance.

0: Barça té a Hansi Flick.
1: I think the match is okay.
0: Nosaltres, sí que Rodríguez.
2: El que t'hi jugues s'escolta, el que t'hi jugues es veu i us podeu descarregar l'aplicació per a telèfon.
0: El que t'hi jugues Barça ha començat la temporada en plena forma i ara en volem més. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest dijous, Barça, Atlètic de Bilbao. Segueix la transmissió a partir de les 8 del vespre. Què t'hi jugues, Barça? Al límit del fora de joc. Escolta la SER Catalunya, o a app i web de la SER.
3: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
4: Vols guanyar un iPhone? Hola, sóc el Sergi Sánchez i Can 40, el programa de música en català dels 40, marxa de vacances aquest mes d'agost, però durant tot aquest temps...
5: No em revisa el ventilador.
4: Tu pots aconseguir un dels iPhone que regalem. Què has de fer? Ens segueixes a Instagram i publiques una història amb una de les cançons d'aquest estiu. El ventilador, de banda Neon, Búhos i Mont DJ. Si ets un dels dos guanyadors, el premi te l'entregaran els protagonistes de la cançó el 25 de setembre als 40 Poble Mercè. Va, afanya't, participa... Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Arriben més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Es la vida de hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Que bé sona la reversió del Bailando por ahí, de la cançó original del 2012 de Juan Magán, però ara amb Omar Montes. A més, tanquem aquesta hora de les 4, però no et preocupis, perquè a partir de les 3 et porto molt més, com el Dai Dai de Shakira i Barnabó, i també Hater I Meet You Love Me d'Ariana Grande, o Malibu de Rosowski. Ara tanquem amb Avril Lavigne i aquest Girlfriend.
1: Als 40. Pau García.

És el Dai Dai de Shakira i Barnaboy, una cançó que no faltarà a la residència europea que farà a Madrid durant 12 dies, atenció, 11 hores cada dia, eh? Va, que així comencem aquesta darrera hora que estarem junts. Soc en Bogart i encantadíssim d'acompanyar-te fins les 6 al ritme de Dani Martín, Romeo Santos i Prince Royce o Adele i ara Ariana Grande. I és que dono play aquest Hate That I Made You Love Me. Va ser el seu primer avançament que va treure del seu darrer projecte, que es diu Petal. Al setembre, doncs, en pararà durant un moment. Va, bona tarda.

0: És el ventilador de banda Neon Buos i Mondi Gei, amb el que, atenció, pots guanyar un iPhone 17 Pro si puges una story amb aquesta cançó i ens etiquetes a nosaltres, @els40 i @buosoficial. I ara, mira, anem a ballar una mica de bachata amb Romeo Santos i Prince Royce, i això que sona per aquí, que es diu Dardos, del seu Better Late Than Never.
1: Els 40. Pau García.

que són aquest Fever Dream d'Alex Warren, una cançó que estarà inclosa en el seu pròxim àlbum, que es diu Wild Child, i que sortirà ni més ni menys que demà. I va, que han deixat punxo La Villa de Ryan Castro i Capo, també What Do You Mean, de Justin Bieber. Però abans, dono play a aquest Terriblemente Cruel de l'Eiva.

0: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
1: dofins,
0: lleons marins i el nou Adventure Splash.
1: Sis tobogans plens d'emoció.
0: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.
2: Barcelona, 93.9.
3: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza.
4: Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
5: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
6: Ja són aquí les rebaixes d'estiu a Mataró Park.
7: Moda, complements, calçat, tecnologia, accessoris.
6: I gaudeix també de la millor gastronomia, lleure i entreteniment.
7: El pla perfecte és a Mataró Park.
6: Dissabte 15 d'agost, tot obert.
8: Preparat per viure l'experiència que tothom vol provar? A Alfa 5 t'esperen reptes immersius, jocs interactius, tecnologia d'última generació i diversió sense límits. Amb l'entrada anticipada 20% de descompte. Alfa 5, el joc ha canviat. Reserva ara.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: El web dels 40
12: en català.
11: Els40.cat.

0: Que bé sona la Bizarra Music Session número 0 de 66 amb el Daddy Yankee. Abans també estàvem ballant amb Me has invitado a bailar, que va arribar en el seu dia a la primera posició de la llista més important de tot el país. I parlant de números 1, doncs en res, el Canino Herrero et punxa a Petito, que és l'actual número 1, que és d'Anna Mena i Lola Índigo. Jo torno demà, des de les 2 i fins a les 6 de la tarda. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
1: Els 40. Pau García.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40, 93.9.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Rai 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els40.cat. El web dels 40 en català.

podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.